germes e che embargo las gens din sus ustaus. Es l'utens de las vesprados longos, de la calur d'escors din lo moviment de la burello e des brandes, d'aubi que rescaufo e que nous serma, e de l'amour que se rescorde din las semblanzas de la danza. Es aquí que l'aubol